0: proves d'accés a la universitat i es volen llevar de sobre la pressió que han patit els darrers mesos.
1: Hemos hecho la pau la semana pasada y aquí estamos disfrutando todos juntos.
2: Salir de fiesta, las fiestas, el ambiente.
3: También estamos mucho en la playa, la piscina y fiesta.
0: La majoria arriben de Madrid, València o Andalusia per celebrar el final de l'etapa escolar. Romandran de mitjana 5 vespres per uns 700-800 euros, tot inclòs. Alguns es queixen dels preus, altres diuen que paga la pena.
4: El hotel, el buffet, el barco, todo nos ha incluido todo, el bono de discotecas también.
5: Fua, los precios están disparados.
6: Todos lo encontramos un poco caro.
7: Nos lo merecemos, hemos terminado un curso duro, pues yo creo que una vez no va a pasar nada.
0: Les agències de viatges ho confirmen. Els hotels de cada vegada aposten manco per ells. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
8: El mateix propi ecosistema turístic els està desplaçant, és a dir, les temporades a dia d'avui, a diferència de fa 20 anys, comencen abans i per això hi ha manco interès comercial.
0: Lluny queden les imatges de benvinguda dels anys 80 o 90, quan arribaven prop de 30.000 estudiants. Ara, amb manco de la meitat, tampoc ajuda la mala imatge que d'ells s'ha ofert. És de nou Pedro Fiol.
8: Han demonitzat moltíssim en aquest sector. Ningú vol anar, tingui poca edat o sigui més adult, a un lloc on no serà ben rebut.
0: Els futurs universitaris aposten ara per altres destinacions, Malta, el sud de Portugal o fins i tot el Carib, per un poquet més on sí els reclamen.
9: Obrim la crònica política. Dimarts que ve el Parlament celebra el darrer ple abans de les vacances d'estiu. Els diputats votaran la proposta del grup socialista d'habilitar la resta del mes de juny i el de juliol per allargar el període de sessions i poder tramitar així abans la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
10: Tots els grups hi estan d'acord menys vots. Més per Mallorca ha demanat que la llei s'aprovés per lectura única i així podria entrar en vigor el mateix mes de juliol, però per això es requeria unanimitat. Parla Iago Negueruela i la portaveu de Vox, Manuela Cañadas.
11: Nosotros creemos que los que defienden la España que madruga deberían defender a los trabajadores y trabajadoras que van en sus coches colapsados, que no son capaces de circular. Y los que hablan siempre de esa España que madruga dicen que los diputados y diputadas hemos trabajado mucho este periodo de sesiones. Y nosotros queremos trabajar como los trabajadores y trabajadoras de estas islas, en verano, sufriendo las mismas condiciones que ellos, que verán las carreteras saturadas por los coches que van a llegar. Y Vox dice que mejor irnos todos a descansar.
12: Esta medida, aunque se apruebe en julio, no será efectiva hasta el año que viene. Y no es un problema que se vaya a solucionar prohibiendo la libre circulación de ciudadanos por territorio nacional. Creo que si en 20 años se hubieran dedicado a hacer infraestructuras que actualmente tiene paralizada la inversión en infraestructuras el Gobierno de España, esta situación ahora mismo no existiría.
10: El PP diu que no s'oposarà a allargar la sessió, però critica la proposta dels socialistes. La portaveu adjunta és Margalida Duran.
13: S'ha de dir ben clar, tot el que se fa són els remordiments que té el PSOE, el postureo que necessita el PSOE per fer veure que fa qualque cosa, quan saben perfectament que quan ells havien de fer no van fer res de res.
10: Més per Mallorca i més per Menorca reuneixen avui el Congrés dels Diputats amb altres partits per demanar-los suport per aprovar definitivament la llei orgànica de cogestió aeroportuària que va ser aprovada el passat mes d'abril al Parlament amb els vots de Més i el PP.
9: I la Conselleria d'Educació reconeix que el pla de climatització a les aules trigarà a implementar-se i que no s'ha avançat més des de la licitació de les obres a 19 centres escolars dels més de 500 que hi ha a les Balears. Escoltem el conseller Antoni Vera.
14: Recordem que ja ha licitat les primeres obres del pla de climatització, que són els primers de 9 centres, que nosaltres hem de mirar per una climatització eficient dels centres educatius. No pot ser, i torno a repetir, faig sempre la mateixa exemple, no podem anar posant esplits d'aire condicionat. Han de fer climatització eficient, que la climatització eficient implica moltes altres coses.
9: Paraules de Vera durant la presentació d'un nou protocol per reforçar la resposta dels centres educatius davant d'emergències i fenòmens meteorològics adversos.
0: Per al cas de les onades de calor s'estableixen una sèrie de recomanacions, però sobretot és un protocol pensat per casos d'inundacions després de l'episodi de pluges intenses que es varen viure a Eivissa el passat 30 de setembre, quan l'AEMET elevà a vermell l'alerta meteorològica durant l'horari lectiu. Maria Antònia Estarelles és la vicepresidenta del govern.
15: Clar, lo fàcil és quan no anar a escola, però nosaltres ens vam cansar de repetir que durant un any precisament, els primers mesos de l'any, hem estat quasi permanentment amb alertes taronja. Per tant, els alumnes haguessin anat a escola quasi cada dia. Per tant, entre tots hem de gestionar aquest risc, que jo crec que se fa, ens hem de coordinar molt bé i hem de donar també un quadre de comandament clar quan

0: passen coses.
1: Moment ara pels esports.
2: Els jugadors del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, es mostren satisfets per la continuïtat de Martín de Michelis com a entrenador de l'equip en el nou periple a la segona divisió. Ambdós futbolistes han participat en un torneig de golf benèfic al Polo Golf a Son Servera.
3: Martín pues, té unes qualitats molt bones i crec que les pot explotar pues, a segona divisió com a primera divisió, que en el final l'any passat va fer molt bons números, no?
4: I a segona, teòricament, hem de ser un equip pues, no volen d'amagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700 i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui i si algo té aquest míster és que no s'amagarà tampoc en dir-ho.
2: El Palma Futsal cercarà una victòria avui contra el Pozo Murcia per forçar un tercer partit a les semifinals pel títol de la Lliga. Els illencs perderen l'anada i de fet mostraren una versió molt pobra durant la segona part disputada a Múrcia. Avui a les 8 a Son Moix, els d'Antonio Vadillo tenen una oportunitat per igualar l'eliminatòria.
1: I avui a la cultura parlem del cicle Nits a Vallvé.
5: T'estimo i no tinc por del que vindrà després.
6: Un cicle de concerts que comença avui i que s'aperllongarà fins dia 29 d'agost al Castell de Vallvé. La cantant Belén Aguilera donarà els ús a partir de les 9:30 en una actuació en acústic emmarcada també en les prèvies del Mallorca Live. La cantant oferirà un concert íntim a només 2 dies de la presentació del seu nou treball Mediterrània, el seu 5è àlbum. Escoltam el regidor de Cultura de Palma, Javier Bonet.
7: Una de les veus personals més importants del panorama nacional ve de la mà de Mallorca Live, que d'aquests 2 darrers anys ha estat que han encetat aquesta nit de Vallvé, que segur que serà una altra nit d'aquestes meravelloses per arrencar i encetar aquesta nit de Vallvé.
6: Serà la primera actuació d'un cicle que durant tot l'estiu ha programat actuacions diferents que inclouen la Simfònica de les Illes Balears, del Festival Chopin i així com d'altres artistes de jazz i música tradicional, i també d'altres estils amb noms com el mallorquí Pau de Bon, el valencià Francisco o l'artista escocesa Emma Pollock.
1: I el Teatre Principal de Palma ha presentat l'òpera Rigoletto, amb la qual tancarà la seva 40a temporada d'òpera.
6: Una producció internacional amb talent mallorquí, plena d'àrees reconegudes com la que ens acompanya ara, La dona immòbile, i que combina la tradició musical de l'obra amb la modernitat i interpretació del vestuari i l'escenografia. Les entrades ja estan quasi exaurides, quedant només unes poques amb visibilitat reduïda. Així tot, la institució recorda que la ciutadania pot accedir als assajos generals per conèixer aquesta i més obres. Escoltam a Miquel Martorell, director del Teatre Principal de Palma.
8: Es especial, es respetuoso con el libreto, pero luego con un toque de modernidad. Pues este elenco implica más de 130 personas trabajando sobre el escenario. Tienen que pensar que tenemos un coro, tenemos orquesta, tenemos banda interna, tenemos orquesta interna. Y la fórmula que buscamos aquí en esta temporada y desde hace un par de años es tener repartos encabezados por artistas internacionales, pero también cuidar mucho el talento español, también cuidar mucho el talento de las Islas Baleares.
1: Idò, amb aquest clàssic de l'òpera ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional al butlletí de les 4.